0: a 20 hores. Dissabte 23, des de les 7:30 hores a 14 hores. De dilluns dia 25 fins al dimecres 27 de maig, l'horari de tall serà des de les 9:30 hores a 20 hores. Dijous 28, de 7:30 hores fins divendres 29 a les 8 hores. Glorieta Moros i Cristians, confluència avinguda 2 de maig, avinguda Daniel Gil i carrer Ramon i Cajal. Trànsit tallat. Dimarts dia 26, des de les 7:30 hores fins a les 21 hores. Dimecres dia 27, talls puntuals. Dijous dia 28, des de les 7:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 8 hores. Carrer Músic Verd, tram des del carrer Pintor Carreig i accés a Camí Vell de Xàtiva. Dijous dia 21, des de les 9:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 21 hores. Pas alternatiu al tall de carrers. Degut al tall de trànsit dels anteriors carrers, algunes zones de la localitat quedaran delimitades per estos talls i, per tant, s'estableixen itineraris alternatius. Glorieta Moros i Cristians, desviaments alternatius. Des de l'Avinguda Tèxtil, carrer de les Flassades, direcció Pont de Sant Vicent o en Glorieta, direcció CV81. Des de carrer Ramon i Cajal, Avinguda Manuel Sánchez Guarner, Avinguda Albaida, carrer Músic Pere Jorge, direcció Camí Vell de Xàtiva. Avinguda Daniel Gil, carrer Salvador Tormo, Martínez Baix i Salvador Tormo. Accés al centre comercial El Teler. Des del carrer de l'Hereta s'ha habilitat l'accés al pàrquing als usuaris. Per altra banda, degut al tall de l'Avinguda Sant Francesc, el recorregut de la línia 1 del bus urbà pateix modificacions. El recorregut serà anàleg a la línia 2, desviant-se cap al 2 de maig i quedant suprimides les parades de l'Avinguda de València i Tirador. Així mateix, és probable que el temps de recorregut puga variar per aquest efecte. Ontinyent, 19 de maig de 2026. L'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
1: ¿Buscas éxitos, exclusivas y los mejores eventos? Encuentra todo eso y más en el canal de YouTube de Los 40. Suscríbete ya. Ontinyent 95.3. Escuchas Los 40. Todos los éxitos.

0: ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. No te quedes sin sol.com.
1: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
2: Brillar en cada acto no es casualidad, es cuestión de estilo. En Elena Estil Novias, las festeras y festeros encuentran su vestido perfecto. Blanco, de color o el clásico negro para los actos más solemnes. Diseños únicos, elegantes y pensados para ti. Y sí, también somos tu tienda de novias, novios, madrinas e invitadas. Elena Estil Novias, porque cada fiesta merece un vestido de 10. Visítanos en nuestras tiendas de Alberic, cerca de ti.
3: Y grabando.
4: Todo cama, todo para tu cama.
3: Dame más alegría.
4: Todo cama, todo para tu cama.
3: No tanto, intenta ser más acuoso.
4: Todo cama, todo para tu cama.
0: Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida El Match 56, Ontinyent.
5: Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al carrer Major. Des de les 10 del matí durant tot el dia, gaudis d'una jornada plena d'art, tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
6: Hey, dale follow a todos los éxitos en nuestras redes sociales. X, Instagram, TikTok, WhatsApp y canal de YouTube de los 40. 40. Todos los éxitos. Ontinyent 95.3.